0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: RadioHumble.it, la ràdio con la palla a mano intorno.
3: Welcome online Austria. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano. Questa è...